0: Ara comença Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Molt bona nit a tothom, sigueu benvingudes i benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio. Ja és juernes, la nit del dijous al divendres 8 de maig de 2026. D'ara en endavant tenim unes quantes hores per acompanyar-vos, per estar al vostre costat, explicar-vos històries i tenir-nos el més entretingut possible, ja que ens toca estar desperts a aquestes hores. Per tant, des d'ara i fins a les 6, a Onda Cero Catalunya, comencem Nits de Ràdio. Vinga, som-hi!

0: Doncs una setmana més tenim ganes de parlar de tecnologia, de veure com està el món digital, el món gamer, també el món al final d'aquesta cultura que cada cop és més necessària de conèixer, i això ho fem totes les setmanes amb el gran Dani Martín Corso 89. ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá, Dani! Escolta, ¿cómo estás?
1: Ay, pues bien, bien, bien, bien. La verdad, no me quejo.
0: Això és important, això és important. Pensa que ja estem fent el primer... Bueno, ja en vam fer... No, sí, però bueno, pròpiament dit, és la primera secció de tecnologia que fem en el mes de Tinder. I sí, et preguntaràs per què, no?
1: Bueno, sí.
0: Perquè és el mes de maig. No? Sí, vinga. Vinga, ja estaríem, eh? O sigui que clar, vull dir que qualsevol la gent que es conegui, no? Que faci un match, li serà fàcil recordar quin mes es va conèixer,
1: Que serà
0: el dia tal de quin mes, home, del mes de maig, evidentment serà. Bueno,
1: no l'havia pensat nunca.
0: Clar, no, el problema és que la majoria, la gent normal no ho pensa. El que em preocupa és com vaig arribar jo aquesta associació, però bueno, en fi, doncs això, que tant de bo molta gent es conegui i estigui bé, que això és lo important, i bueno, doncs que per fi es puguin treure la gent les aplicacions, en tot cas. Escolta'm una cosa, Dani, com tenim el món digital, perquè tenim molts temes que la setmana passada estaven molt candents. A mi em va interessar molt el que la setmana passada explicaves, quan anem ja a la part gamer, del tema de com el comprar una llicència et pot fer que de cop i volta no tinguis res, no? I et puguis sentir estafat. No sé si després ens explicaràs alguna cosa més del tema, però a nivell de tecnologia com estem?
1: Pues mira, te traigo una primera noticia, así como siempre, al final es que cada semana es inevitable que no salga la palabra más repetida, yo creo que de los dos últimos años,
0: sí,
1: que es IA,
0: sí,
1: inteligencia artificial. Y es que en este caso te traigo el primer gran informe que mide el impacto de la inteligencia artificial en el empleo en España.
0: Vale, interesante.
1: Y anticipa, ojo, cuidado, la destrucción, dicho así,
0: sí,
1: de 2,3 millones de puestos de trabajo.
0: No sé si especifican quant de temps, si en els propers, sí, 2 anys, 5 anys...
1: Ahí vamos. En este caso, el estudio de Funcas refleja que la inteligencia artificial, por contra, podrá crear 1,6 millones de empleos, pero en todos los escenarios que dibuja, el saldo entre trabajos destruidos y generados es negativo. Y ahí vamos. Estamos hablando de en 10 años.
0: De 10 años.
1: Claro. ¿De acuerdo? Entonces, en el mejor de los casos, se pierden 100.000 empleos en el saldo neto.
0: Uh-huh.
1: En el mejor de los casos. Uh-huh. El escenario medio sería una diferencia de 600.000 empleos, o sea, es decir, de saldo de negativo. Y en el peor de los casos, se habla de casi 2 millones de empleos.
0: Imagina.
1: Y ese es, digamos, como ya no es según dice alguien, según dice un experto, según se teoriza, según tendencia, no, es, digamos, el primer estudio que se ha hecho en cuál podría ser, ya en plan serio, en nuestro país, la afectación de lo que sería integrar en la inteligencia artificial.
0: És un tema interessant, perquè hi ha variants econòmiques que afecten això que ens expliques. Des del punt de vista de dir, escolta, per una banda estem dient que necessitem no sé quanta gent que vingui de fora, perquè necessitem no sé quantes mils treballadors, però al mateix temps estem dient que perdrem llocs de treball en lloc de guanyar-los. Llavors, algú diria, bueno, però és que es treballaran d'altres sectors. Aquest és el problema, que si el que estem important són treballadors de sous baixos i la IA ens està substituint sous alts, perquè tots aquests llocs de treball dels que parla són de sous alts, es recauda molt menys, eh? Això és de primer d'economia. Vull dir, el que es recauda és molt menys, perquè són els sous alts els que aporten diners a la Seguretat Social. Els sous baixos, el saldo surt una mica negatiu. Amb la qual veurem com econòmicament es poden sobreviure tants canvis en aquest període de 10 anys, per exemple, que diem. Cada cop som més població. Per tant, més necessari és que tothom treballi, perquè si no, no surten els comptes. Veurem.
1: Y es que ahí lo curioso es que, fíjate, que no es por crear ningún tipo de diferencia, ¿no? A nivel de, por ejemplo, de formación o de sueldo, pues como por lo que comentabas, pero es cierto que la irrupción de la inteligencia artificial suele afectar más a personas cualificadas en el ámbito, pues ya sea pues tecnológico, científico, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es como si que se girarán las tornas, por decirlo así. Es decir, el trabajo más de servicios, el trabajo, por ejemplo, más de atención al público, sobre todo a nivel físico, un trabajo, ¿no?, como electricista, como diferentes profesiones, ¿pasarán entonces a ser las mejor pagadas? Porque será aquello que no podrá hacer una tecnología o una inteligencia artificial que abarataría los costes laborales.

0: morales, por decirlo así.
1: Mm.
0: O se aprovechará y encima de que, como bien dices, se destruirá empleo, habrá menos poder adquisitivo para ya mantener ese control absoluto.
1: Claro, es que aquí es on mucha gente, ni tan sols els economistes, poden establir una previsió lògica. Perquè, clar, fa molta gràcia quan algú diu no, però llavors el que passarà és que ningú treballarà. Escolta, si ningú treballarà, oblideu-vos de l'estat de... O sigui, oblideu-vos...
0: La renda bàsica.
1: Clar, si és una renda bàsica, bueno, mira, tots viurem, però oblideu-vos de los viajes cada fin de setmana, com esteu fent a les xarxes socials. És així de senzill. Oblideu-vos de concerts cars. És economia bàsica, això. Vull dir, si has de repartir entre tothom, tothom tindrà el mateix. Si tothom té el mateix, ningú pot fer coses cares. Això és de primer d'economia. Per tant, és canviar el model. Si canviem el model, que jo no dic quin model és millor, però si canviem el model, oblideu-vos de les avantatges de qui es pot permetre coses.
0: Claro, perquè al final nos igualaríem.
1: Clar, exactament. Per tant, quan tothom s'iguala, no tothom ho pot fer. I si no tothom ho pot fer, no ho pot fer qui paga més diners. Per tant, hi haurà menys accés i hi haurà igual sortejos per qui pot fer un viatge. I igual estàs 5 anys que no en fas cap.
0: Sí. És que fíjate que la pèrdua de número d'empleos per professió en escenario medio serían técnicos y profesionales científicos 900.000, técnicos y profesionales de apoyo 527.000, empleos y contables administrativos 400.000, directores y gerentes 150.000.
1: Bueno, veurem, ja et dic.
0: Esos serían los más afectados.
1: Clar. I el que et dic, que vull dir que tot això, sobretot els de directivos, pues clar, són sous molt alts, no?
0: Claro.
1: Que bueno, veurem. Les IAs pagaran impostos, és que a vegades fa molta gràcia perquè diu, ah no, ja pagaran impostos les IAs ja, però qui comprarà llavors els productes que faran si la gent no té poder adquisitiu?
0: Oita.
1: Clar, és fer-se trampes al solitari, és a dir, perquè les IAs cobrin, els productes s'han de vendre. Si la gent no té diners perquè ningú treballa i té una renda, diguem-ne, bàsica global, ningú comprarà productes.
0: Sí, sí, és que és un... Realment és ir hacia adelante o ir hacia atrás.
1: Correcte. O com a mínim anar cap a una altra banda, que amb algunes coses pots dir, bueno, guanyo temps perquè tindré temps per mi, sí, però no tindràs diners en què gastar. És així de senzill. Per tant, veurem com evoluciona tot això, perquè si no és tan senzill com aquella gent que idealísticament diu, ah, pues que imprimen més dinero, no? L'altre dia sortia un vídeo que es feia viral d'uns nois que deien, no, pues ya sabemos que imprimen más dinero, que los reparten y entonces todo el mundo puede comprar cosas. És a dir, que això, aquesta gent no ha anat a cap classe d'economia, oi? Sobre la inflació. En fi, bueno, doncs el que diem, no? I l'oferta i la demanda. En fi, coses que és impossible preveure, però que és una sacsejada que riu-te tu del que va suposar internet, i a l'internet ja va suposar molt canvi. Això pot suposar encara més, i jo crec que encara no ens hem acabat de recuperar del canvi que va suposar internet.
0: Sí.
1: De lo local a lo global, sobretot, el que va suposar. Per tant, és molt interessant veure què acabarà passant. Aquests estudis no fan més que mostrar tendències quan encara no estem ni en el d'allò de l'huracan, però bueno, en fi. En fi, què més tenim, Dani? Què més podem comentar?
0: Te traigo, ara canviant de tema, te traigo uno de esos artículos que creo que te gustan.
1: A veure.
0: I te lanzo palabras.
1: Mm-hmm.
0: Monogamia flexible.
1: Ostres.
0: Deseo responsivo.
1: Ai.
0: Slow dating. Te traigo un listado de este tipo de palabras relacionadas, como valga la redundancia, en cómo nos relacionamos, para enterarnos un poco de qué va la película. ¿Vale? Y el primero va a ser, ¿qué es deseo responsivo? Yo es que ni lo había escuchado, David.
1: Mm-hmm.
0: Es un tipo de deseo que no aparece de forma espontánea, sino que surge como respuesta a la intimidad, el contexto o la conexión emocional. Este concepto ayuda a desmontar la idea de que el deseo siempre debe ser inmediato.
1: Mm-hmm.
0: Démosle una vuelta.
1: Sí, a veure, intenta-ho explicar com si ho haguéssim d'entendre, com és això.

0: O sea, enfoque que apuesta por conocer a otras personas de forma más pausada, priorizando la conversación y la conexión frente a dinámicas rápidas.
1: Muy bien.
0: O sea que
1: Bueno.
0: no estamos en este caso en algunos de estos términos, no estamos descubriendo la fórmula de la Coca-Cola.
1: Ja. No, el que passa és que, clar, tot això que m'imagino és que si fèiem la broma aquesta, no?, de dir que, bueno, igual aquest mes es coneix molta gent que fa molt de maig, quan es coneguin el primer dia que ja es donin l'informe. Mira, jo soy Living Apart, Together, Slow Motion, Tactics, Dating, Flow, Blitzenstein, Abierta,
0: Tenia un plus.
1: El Plus, Freistris, i tu què ets? Ah, ja que l'ordinador et digui si hi ha possibilitats o no. Això no era un capítol ja de Black Mirror, no sé què era. Doncs una mica és això, no?
0: Claro, es que, fíjate, yo te destaco otro. Y este sí que es verdad, que si dices la expresión, a lo mejor no te lleva a la idea. Pero cuando te diga la definición, vas a decir una palabra. ¿Vale? A ver si me lo
1: Venga, a
0: compras. Yo
1: ver.
0: apuesto, David. La expresión es love bombing.
1: Jo diria, parafrasejant l'exalcalde de Barcelona, escolta, que us bombin, una mica, el senyor Trias, escolti, que us bombin, una mica, love bombing, a veure, defineixeu pel que els anglès costa, a mi el que em costa és entendre el tipus d'actitud, però bueno,
0: Pues
1: digues.
0: es dinámica en la que una persona muestra una intensidad emocional exagerada al inicio de una relación, generando expectativas poco realistas. ¿Cuál es la palabra que tiene en la cabeza?
1: No ho sé.
0: Ser intensito o intensita.
1: Sí. Però bueno, però ser intensito, un pot ser... A veure, tu pots ser intensito sempre. No? Dins
0: Claro.
1: de com s'entén també malament el concepte. De dir...
0: Ahí está, ahí está.
1: Perquè hi ha qui cataloga d'intensito simplement a la gent que viu les coses.
0: Ahí, ves, ja sabia que llegaríem a ese punt.
1: Entens el que
0: Sí.
1: vull dir? És a dir, jo entenc que una persona intensita, amb la part positiva que jo valoro, no pot estar amb una persona freda, com si diguéssim. No, això no té cap mena de sentit. Però dos intensitos poden ser feliços i dos freds també poden passar-ho molt bé en un congelador. Però vull dir que s'està venent com una cosa negativa i jo sóc un gran defensor de lo intenso sano. Jo. Vull dir, cadascú que faci el que vulgui, però jo sóc del parer de que o vius les coses amb intensitat i amb il·lusió o apaga i vamonos. Jo quan començo una competició, si la començo pensant, ai no, no acabaré, no, no, avui no tinc ganes, avui no sé què, t'asseguro que surt un xorro de competició. A vegades, no perquè li posi moltes ganes, surt sempre bé, d'acord? Però si no vaig amb ganes, segur que no surt bé. Doncs crec que amb tot l'altre passa una mica similar. Llavors, clar, s'ha volgut vendre aquest... Ai, és que aquesta persona és molt intensa o lo vive muy tal. Bueno, escolta, nen, és que si no tens il·lusió ja al principi apaga i vamonos. Llavors, no és que sigui una... No, o sigui, dit d'una altra manera, a veure si m'ho compres, Dani. Quan s'està catalogant alguna altra persona d'intensa és perquè tu no ho vius amb la mateixa intensitat. Llavors, digues, no, és que a mi aquesta persona no m'atrau, punto, però no li culpis a l'altre. Sinó que simplement que a ti esa persona no te da vidilla, no te pone, no te activa, no te da alegría a tu cuerpo Macarena. Y ya está, pero no culpis a l'altre. Defineix-te tú.
0: Y eso es lo que a veces no entendemos.
1: Clar.
0: Tenemos
1: I,
0: cosas
1: ei,
0: por
1: i és
0: tenir clares,
1: lícit
0: claro.
1: que hi hagi... Escolta, aquella persona s'ha penjat molt de tu i tu no d'ella. Perfecte. Però no culpis de que el problema és que s'hagi penjat de tu. No, el tema és que tu no t'has penjat d'aquella persona. Punto. Ja està, és així de senzill. I no hi ha més. I vull dir, evidentment, i ningú ha d'obligar ningú, ni ningú ha de fer les coses si no les viu, si no les d'això. Ara, qui les viu? Home, no li cataloguem d'això. Les coses fetes sense il·lusió no acostumen a sortir bé. Però, escolta, cadascú que... És que a mi m'ha funcionat així. Endavant. Jo et dic com jo visc les coses. Jo, si no tinc il·lusió a l'hora de començar el programa, millor no el faig.
0: No paguem, vámonos.
1: I encara que un dia tinguis mal de cap, un dia tinguis... És igual, amb il·lusió sempre. Doncs que, i clar, és que eres molt intenso en la ràdio, o sigui, escolti, és que si no la gent no m'escoltaria, saps què vull dir? Si vull que m'escolti la gent, li he de posar una mica de

0: ganes, no, de l'assumpte, doncs com això tot. Però bueno, vull dir que entenc, entenc el concepte, però crec que es fa servir més com a excusa i no voler-se mirar a un mateix i a les carències que un té. Però bueno, aquesta és la meva opinió personal. Vinga, algun terme més? No, hem de fer la pausa. Fem la pausa i anem ja, guarda't més termes per la setmana vinent, que està molt divertit, està molt interessant, Dani. Fem una pauseta i dic, jo estic amb molta il·lusió, però no estic mirant el rellotge. Fem una pausa i tornem amb més nits de ràdio fins ara mateix.
1: A Onda Cero Catalunya, la música.